Ya u tshuka vena badi loko u fambela hi nsati wa ha ri ntsongo ku va u swi va swi endlise ku yini mara na mara n'wina vayingiseri va mina va ku ranteka va ku ha hina hi kule ku vava ngopfu mani swilo swa endleka laha misaveni mizalana na malume va khe va feature kahle Mageba va ri Mageba music production n'wina vayingiseri va mina va ku ranteka 060 887 5942 i nomboro ya tinguleni.